0: Herrera en COPE.
1: Más Castellón.
0: Estar informado.
2: Ahí sí es, así estem, así continuem. Molt bon dia, som Alberto Marco i Raúl Puchol i clar que sí, com no ens té que agradar els 10 de juliol, si és divendres, que és el nostre dia oficial del turisme i és el dia en el que també ens encanten els cines, les sèries i moltíssimes coses més. I és el dia escollit dintre del nostre recorregut que realitzem per els pobles de les nostres comarques, perquè l'actualitat estiuenca en juliol i agost la configuren la gent, les tradicions, les costums, les festes, i és per a nosaltres ja una costum i una tradició estar amb Bodegas i Viñedos Mayo García, la del Magnanimus de Vilafamés, i per segon any consecutiu en el que és este autèntic oasis climàtic que també hi ha dintre del casc semiurbà, perquè estem a portes de lo que seria el bé d'interès cultural per una vista magnífica al que és el castell i també l'església parroquial com és la Baseta. Gabriel Mayo García, què tal, com està?
3: Pues molt bé, mira, així des de la Baseta de lujo, ja veus.
2: En tranquil·litat, en bons... Això són moreres, no?, el que tenim així. Tenim una piscina que ens dona també humitat, o sigui, que de categoria mundial.
3: Sí, la morera no fa sombra, la piscineta que tenim detrás, de lujo.
2: Parlarem de l'eclipse del 12 d'agost, perquè el Club Muntanya Vilafamés ha organitzat una eixida que és curiosa, perquè és gratuïta, ja saps que tot el món vol fer negoci, menys el Club Muntanya Vilafamés. No sé a quina serra de totes farà que la gent vaja, en la calor que farà també aquest 12 d'agost per arribar a l'hora de veure l'eclipse. També ens acompanyarà Antonio Reinero, el pintor que està ubicat així a Vilafamés, que acaba d'inaugurar una exposició a Blanes, a Girona. Tindrem que anar allí per veure i també veure quines són les coses que ha creat. Ens acompanyarà també un medalla de plata de cross, de fondo, n'hi ha corredors també a Vilafamés, com és el cas d'Oriol Saborit Cervera, i ens està acompanyant ja el regidor de Turisme i també president del Museu d'Art Contemporani, Vicent Aguilera Cerny, Raúl Forcadell García. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bon dia.
2: No ha inventat de moment un oasis climàtic que no siga este de la Baseta, no?
4: No, perquè no mos fa falta, ja no. Tenim així a la Baseta, perquè tinc que crear un altre.
2: No ho sé, per si n'hi ha que crear algun altre en llocs estratègics i... No,
4: no, tenen que vindre així, ja tenim este, no podem fer un altre.
2: Gabriel, com ha transcorregut l'any des del juliol del mes passat, de l'any passat al juliol d'enguany per a Bodegas i Viñedos Mayo García, la del Magnanimus de Vilafamés?
3: A mi, la veritat, molt bé, perquè el turisme no mos ha fallat i ha fet que n'hi hagi una continuïtat, no? Per lo demés sí que estem notant l'economia, és a dir, l'economia de la gent no és la mateixa de fa uns anys. És a dir, que el bolsillo tenen més buit. No sé si ho dic, ho explique clar o no. I per lo demés, sí, perquè Vilafamés, pues, gràcies al turisme que mos ve el fin de setmana, pues, anem treballant, i Vilafamés està al mapa, que dic jo, gràcies als pobles bonitos d'Espanya, i un poquet, pues, seguint aquesta conjuntura, no?, de combinar el que és l'agricultura, el tema del turisme, bodega, tendeta, i enguany, bueno, ja ho saps, no?, el projecte d'educació que tinc.
2: A nivell personal, això és a nivell personal.
3: Sí,
2: ara
3: personal.
2: Li ha pegat per la docència a esta edat. Està descobrint a gent innovadora i sobretot formant a gent que ha vingut de l'estranger, de països latinos principalment, i que tenen que homologar els seus títols així per poder treballar a Espanya.
3: Sí, molta gent que ha vingut de pressa i corrents, que no han tingut temps d'homologar els títols i tenen ganes, pues, de treure les titulacions que poden homologar així i com no actualitzar-se a nivell d'estudis, ja que a nivell de lo que estem donant d'essència és a nivell europeu, és a dir, que poden anar per qualsevol part d'Europa.
2: Diversificant-se personalment, Gabriel Mayo García. El món rural sempre és notícia, la despoblació, les ajudes, esteu també molt preocupats, este tipus de món, i també formeu part del món rural i agrari, la gent de les vinyes.
3: Sí, sí, clar, jo com a agricultor, que a part de lo que t'he comentat, soc agricultor, de la gent que conec de pobles d'interior, bueno, ja ho saps que vaig estudiar en un col·legi menor i n'hi havia gent de Villafranca, Morella, bueno, i molts pobles més que no puc nomenar-los tots perquè són tots d'interior en general, que per culpa de que, bueno, no tenen ajudes ni apoyo de ningú, en aquest cas del govern central, pues no han pogut mantindre les seues explotacions i a fecha d'avui no queda res a nivell ganader i agrícola. Així a Vilafamés ens salvem perquè estem a prop de la capital, però l'agricultura, pues, la veritat que enfadats, perquè no mos apoya ningú. És molt bonico que el camp estigui llaurat i que estigui bonico, però si el llaurador no va a llaurar, pues al final estarà tot erm, i després quan ve un incendi, pues diu, és que s'ha cremat tot? Pues claro que s'ha cremat tot.
2: I què reclamaríem?
3: Home, pues reclamaríem que el llaurador fora, com t'ho diria, una persona important en Espanya.
5: Una protecció.
2: I com se pot protegir?
4: Pues se podria protegir donant ajudes a les persones que viuen de la... No només que viuen, sinó que el seu modus de vida és tant l'agricultura com la ramaderia, sobretot la ramaderia extensiva, que s'està perdent, i és molt important, sobretot pel que digui Gabriel, per evitar incendis és importantíssim. En esta ola d'incendis que hem tingut esta setmana, pues alguns, igual no és que s'hagin evitat, però igual hagin sigut menys agressius.
2: Clar, hem parlat de en gent de Soneja, hem parlat en gent de Azuévar, hem parlat també, evidentment, amb el col·legi del seminari que va acollir a vora 50 persones que van tindre que abandonar el seu llar a Azuévar, però el que no hem parlat, i ara és el moment, amb Raül Forcadell i amb Gabriel Mayo, de l'altra gent que viu en un entorn natural, quan veu estos focs, pensen que haguera pogut ser també així? N'hi ha esglai general o... Com es viu un incendi, encara que estiga?
3: La veritat que nosaltres, per exemple, estimàtic, estem al Burgà, que anem a omplir la bassa i demés, som l'única finca que està a llaurar, és a dir, al redor està tot erm. Jo me recordo un minut que anàvem amb l'abuelo i estava tot llaurat, tot limpio. Era dir que el foc, de que no hagués arribat mai al nostre maset, a fecha d'avui arribaria perfectament. Mm-hmm. Perquè està tot sense llaurar.
2: En la predicció meteorològica que donem pels matins, en els informatius provincials de Herrera, en COPE, a mi me sorprenia que en el pla de Vilafamés, 40 graus.
4: 40,9, Guair.
2: 40,9.
4: Una barbaritat.
2: Oh. Tremendo.
4: El canvi climàtic és lo que comporta això, és que està tot relacionat. No hi ha agricultura, no hi ha CO2 que se genere, pues el canvi climàtic, tot està relacionat, i és perquè estem perdent el modus de vida tradicional, que és el que ens ha portat fins ací. Tenim que mirar darrere per saber on estem.
2: Des d'una administració local es pot fer algo?
4: Difícilment, perquè els nostres recursos són molt limitats, sobretot en un poble de 2.000 habitants. Fem tot el que podem, Gabriel ho pot confirmar, però bàsicament jo sempre dic que és més una ajuda moral que econòmica, perquè econòmicament estem molt limitats també.
3: Sí, així parlaríem de, jo dic, guarda central, no?, perquè és el que repartís, perquè tinguera en consideració aquesta gent que viu d'agricultura, que faria que hi haguera un món rural bonico, que estigui tot, jo dic llaurat perquè estigui limpio i asseat, i també limpio per la ganaderia, que aniria menjant-se, pues, no hauria tanta herba seca perquè hi hagués incendis, i jo crec que diners n'hi ha, perquè ho estem bé, no?, que diners n'hi ha.
2: Me parles del govern central, però també n'hi ha competències que assumís la Generalitat Valenciana amb el conseller d'Agricultura i Aigua, que entre altres coses és de Segorbe, i que té una sensibilitat especial també per el món rural. Ell té terrenys seus, dels seus avis, per la comarca de l'Alt Palància. El que sí que pot ser que n'hi haguera que cridar l'atenció, que al igual que se dona suport als joves emprenedors, i parlem d'emprenedors quan les coses acaben en l'app, sí. O té que veure en lo digital, però quan té que veure en l'AISA no n'hi ha emprenedorisme subvencionat. Així tenim un cas en concret en Vilafamés, com és el de Lucas, el net de Lucas, el fill de Jaime Tàrrega, que se pot considerar que és un emprenedor agrari perquè se fa càrrec ara de moltes coses que tenen que veure amb, bueno, sa mare i son pare i sa abuelo.
4: Sí, jo la primera que el vaig veure dic, però això com se carrega la bateria? Va con cable USB o com va? La veritat que Lucas és un crac, és una persona així del poble, tots la coneixem i l'admirem, que està continuant la llavor de familiar en la ramaderia que té de Lucas, clar.
2: Bé, a banda de les preocupacions, en el nostre recorregut el que ens saltem són les festes, les tradicions, les costums, l'oci, però també, evidentment, aquestes reivindicacions, aquestes preocupacions que poden tindre, en este cas, a Vilafamés, tan prop de la capital, però que, evidentment, està en un món rural, com és geogràficament la seva ubicació, és evident. De manera turística, com portem este estiu? Se va tindre que avançar? No sé si se valora positiva o negativament el FIB, el Festival Internacional de Vilafamés de curtmetratges, que habitualment es feia els primers dies de juliol, enguany se'n va anar al mes de juny.
4: Sempre s'ha fet l'última setmana de juny, ja toca en juliol, i enguany vam adelantar a principis de juny. També he donat per la quantitat de calor que fa. A la mateixa estaríem en el FIB, en aquestes temperatures. L'any passat ja va haver algun susto, concretament el meu, me va donar un cop de calor el dia de la gala, i enguany se va valorar i va mirar de adelantar-lo. La veritat és que ha sigut un encert. Estàvem patint per si per les nits faria més fresca les nits d'entre setmana, on fem la projecció dels curts, i la veritat que no, va estar molt a gust, l'horatge també ens va, ens va respectar, no va ploure cap dia, se va estar molt bé, la veritat és que ha sigut un èxit total. Això, en temes d'organització, en temes de participació, la veritat és que ha sigut el millor festival que hem tingut fins ara.
1: Això ho diran tots els anys, no?
4: Tots els anys intentem millorar, claro. I si ho aconseguim, ho tenim que dir.
1: Ara, a l'octubre, hi ha un altre esdeveniment, que també se preveu, perquè a Vilafamés està Vilafamés 1900, després està el FIP, que arrasta també a moltíssima gent. També hi ha esdeveniments musicals durant tot l'any, però a l'octubre hi ha algo que volen que també tinga més força, si cap.
4: Ja l'any passat vam fer la primera trobada d'ordres militars medievals internacional que s'havia fet mai. Va ser una ocurrència, vull dir, a veure què passa. L'organitzem, la muntem, però portem a professionals, no serà gent disfressada, sinó recreadors històrics de veritat. Vam fer l'any passat al mes de setembre i un èxit total. Hem tingut felicitacions d'arreu de tot el món, no només de la província ni de l'estat espanyol, de tota Europa hem tingut moltes felicitacions i inclús interès de això, com ho heu fet, en quin contacte tal, per a intentar-hi fer-ho també. I enguany hem decidit fer-lo en el Pont d'Octubre, que és, diguem, que on tenim que reivindicar la nostra identitat, doncs nosaltres venim d'ahir, de l'Ordre de Montes, a l'Ordre de l'Hospital, clar. Mm.
1: Serà quines dates?
4: 10 i 11 d'octubre.
1: O sigui, el 9 és divendres, enguany serà dissabte i diumenge. Hi ha que fer les reserves ja, Magnanimous Rural Rooms.
4: Si en queden.
3: Sí. Igual no n'hi queden, en veritat.
1: Com va l'estiu? En quant als allotjaments i també el que duem els 6 primers mesos de l'any.
3: Sí, lo que te contava ha sigut una continuïtat. La veritat que estem contents perquè el que són els allotjaments rurals pues, van molt bé, ja que Vilafamés és un punt que la gent ve i li agrae. A més, és molt bonico. Què tinc que dir, no? És el meu poble, però sempre me pareix bonico. Cada volta que entro per la carretera, pel camp de futbol, dic, ostres, quin poble més bonico tinc. Però la veritat que al final, aquesta continuïtat se nota i les carreres rurals, per exemple, a fetges d'era que es començarà la temporada alta, estan sempre plenes. Sí que és veritat que eixa gent és perquè venen de València, s'ho diuen d'uns als altres, i el boca a boca pues, fa molt, perquè si s'ho passen bé i estan a gust, pues, fa que la gent vingui.
1: També el món de la cultura, com és el cas de les arts plàstiques reflectides en el que és el Museu d'Art Contemporani Vicent Aguilera Cerny, que precisament este cap de setmana començarà a ser notícia per un altre tipus d'art, del musical.
4: Sí, de fa anys pues, intentem fer els concerts al museu, que li diem que és portar música clàssica al museu per les nits, els dissabtes de juny. Ja fa 4 edicions que ho fem. Sempre havíem portat piano, o sigui, pianistes de l'altíssim nivell. L'any passat va vindre la millor pianista que existís en interpretació de Beethoven, la vam portar des de Xile. I enguany vam canviar, ja tant de piano, i hem canviat d'instruments. El cap de setmana passat, el dissabte, va estar Letizia Moreno, que és una de les violinistes més importants de l'estat espanyol, i va estar així en un grup internacional de violins, de cellos, en un clave també. Va ser una passada. Va ser una passada perquè ho vam fer, normalment ho fem al pati, i enguany vam decidir fer-lo en la sala setge del museu, que està allà al costat del pati, i des de la finestra el públic que està en el pati podia veure des de la finestra als artistes, però a part van fer també un equip, una testa de vídeo on projectàvem a la paret. Va estar impressionant i també ens van donar compte de que aquesta sala té una acústica especial en la qual ressona per tot el museu, en la qual podies estar visitant el museu i escoltant la música en primer pla.
1: Per tant, el cicle comença...
4: Va començar el dissabte passat i este dissabte farem un altre de música en instruments de fusta, de metal fusta, de ben fusta.
1: Entrada lliure, gratuïta, n'hi ha que pagar entrada, n'hi ha que fer inscripció prèvia, n'hi ha que dur-se un ventall, ni aire condicionat, un ventiladoret o...
4: No, ni aire condicionat, perquè ho fem en el pati, en l'entrada lliure, s'entra per darrere, això és molt important, molta gent intenta entrar per l'entrada principal i se la troben tancada, s'entra per darrere, per la plaça de l'església, per el pati, i poden entrar i disfrutar, inclús, jo ho torno a dir, entra també gratuïtament la visita al museu. Pots veure totes les sales del museu.
1: Incluïda una exposició temporal que crec que estarà a punt d'inaugurar-se? O...
4: Ara ja està, no, ja està inaugurada des de la Fira Marte, unes obres d'art que són vestits que va confeccionar Manu Fernández però no els, ell va fer la idea i li donar els vestits a cada artista amb vic seu, en la qual ells tenien que decorar-la. Mm-hmm. I tenim ahí una trentena de vestits distribuïts per les sales. La veritat és que una passada. No, i això estarà ara hasta octubre, no durarà mm-hmm. més.
1: N'hi ha alguna programació més d'ací a final d'any en quant a exposicions al Museu d'Art Contemporani Vicent Aguilera Cerny?
4: Ara, dins del museu, com sempre, tenim l'exposició principal, ja anem fent les temporals, però ara sí que tenim un parell d'exposicions fora. Concretament en Vila-real tenim dues exposicions, una a la Caixa Rural i una altra en l'Ajuntament. I després, pues, les que tenim sempre per ahí, pam-pam, en Madrid, en València, en la universitat, sempre estem ocupats.
1: I està manejant el fons del museu, per tant?
4: El fons del museu està manejant. Ara tenen que eixir, parlar este matí en el gerent, me pareix que m'ha dit 116 obres tenen que eixir del museu. I pues, posarem a 316, ne tenim 900.
1: 900 n'hi ha?
4: Tenim 900 a l'estoc. Es posades al mateix 400, però a l'arxiu tenim 900 obres.
1: Ves comptant, a veure si me falta algun dia, ja me diràs.
4: Estan totes inventariades.
1: 900 inventariades, que és impossible a la mateixa vegada. N'hi havia una ampliació del museu? Com està este
4: sí, tema? Vam aconseguir que la Diputació, en col·laboració amb ells, per supost, mos cedirà la Casa Abadia, que és l'edifici del costat. Però tenim ahí un xicot de problema, i és que no té ascensor. I per habilitar la llicència d'activitat, pues, necessitem que sigui accessible. Entonces, de moment, només estem gastant la primera planta, i les altres dos les gastem, pues, com a almacén o com a alguna activitat privada.
1: Bueno, pues no res, ara falta l'ascensor. Però el demanarem, l'ascensor? O...
4: Estem treballant en ell, sí, tenim col·laboració, però no costa dos duros un ascensor.
1: Bueno. Pues així estan les coses. Ara falta l'ascensor, després de posar en marxa la casa Abadia. Estem a Vilafamés, estem de la mà de Magnanimus Rural Rooms, de Magnanimus Bodegas i Viñedos Mayo García, de Vilafamés, per suposar que sí, en este recorregut que fem sempre de la mà de Cubacàs, que també ens acompanya en el recorregut per els pobles Cope, el que anomenem Poblos Cope, i que fa molt important tot el que és les tradicions, les costums, la gent de les nostres comarques, que és les festes i demás. Ara continuarem després d'actualitzem les notícies de la una. Vindrà amb nosaltres qui és medalla de bronze, tercer del món per seleccions i subcampió d'Espanya juvenil sub-18. Estem parlant de trail, de carreres de muntanya, només té 17 anys. És Oriol Saborit de Cervera, que precisament, ara li ho preguntarem, però crec que va començar en el que s'anomena el mini-sims, que és de xiquets, que fan cap a principi del mes de juliol ací a Vilafamés.
4: La setmana passada.
1: Organitza el Club Muntanya i és molt semblant al que va ser Laia Canyes, que era una corredora de trail en la Vila Vella, que va arribar a ser campiona del món en les seleccions quan vam tindre així el campionat del món a la Penyagolosa Trails, i ella va començar en el circuit de curses de muntanya de la Diputació de Castelló, perquè n'hi havia una, evidentment, al seu poble, a la Vila Vella. O sigui, són coses molt, molt curioses. Raül Forcadell García, gràcies per compartir amb els veïns de COPE aquest estiu i tots aquests projectes que ens ha comentat i també les preocupacions en el món rural.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Pues te mos seguís acompanyant, no? Sí. Obrim la botelleta de cava, el blanc...
3: El blanc, el fresquet.

0: Herrera en COPE.
1: Castellón y Vinaròs.
0: Estar informado.
2: Són les 12 del matí, 50 minuts i 11 segons. Assistem a Alberto Marco i Raül Puchol de divendres. Això vol dir que ens importa i ens interessa molt el món rural, el món de la terra, el món que té que veure amb el Baix Maestrat, però abans de tindre aquesta connexió habitual de divendres, Alberto, cal també recordar que la predicció meteorològica ens indica que les temperatures han baixat, però això significa que estem per damunt dels 30 graus tant avui com demà, i que anem a tindre núvols en evolució, que poden descarregar fins i tot pedra esta mateixa vesprada en la zona d'interior sud de la província. Per tant, moltíssima precaució, perquè es parla de 20 litres per metre quadrat. Esta és la previsió, però lo nostre, com diem, és estar també en el món rural.
3: I el salt al camp que sempre fem tots els divendres allà a Benicarló, a la cooperativa agrícola Beniort, doncs aquest cas ens porta a un altre dels seus serveis essencials, com és el supermercat, perquè estem a principis de mes i això que suposa, Suni López Fibla, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, doncs que com estem a principis de mes tenim ja guanyadora del sorteig del carro de la compra del mes de juny. Ha sigut Maria Dolores Pellicer, que ha coincidit que és sòcia de la nostra cooperativa, però ja sabeu que no fa falta ser soci o sòcia per poder emportar-te eixe carro valorat en 50 euros, que sempre fa tantíssima il·lusió. Va vindre ella i la seva filla Dunia a replegar-lo i des d'ací li donem la nostra enhorabona.
3: Se tanca un sorteig i ja esteu en altres, Uni.
4: Ja que sí, el carro del mes de juliol ja està en joc, així que animem a tots els clients i clientes a participar-hi. Recordem que per cada compra superior a 10 euros al nostre súper, el que feu és obtindre una participació directa per al sorteig. És una manera que tenim, és clar, d'agrair la confiança cada mes de la gent que aposta per un supermercat de proximitat i de quilòmetre zero com és el súper de Beniort.
3: I aquest nou sorteig que arriba justament la novetat del nou fulletó, i això suposa que tenim noves ofertes ahí en marxa al supermercat.
4: En concret, i tant, ja les has vist, o sigui, des del dimarts dia 7, ja tenim en marxa aquestes noves ofertes que podeu aprofitar fins el dia 4. Els clients trobaran una àmplia gamma de productes, de primeres marques, també de proximitat, juntament amb molt bons preus en diferents seccions del supermercat. Per tant, és un bon moment per estalviar i per omplir la cistella amb qualitat, donar un cop d'ull a aquest fulletó que acabem d'estrenar d'ofertes.
3: Doncs ja fui a tot per al supermercat, que és Uni, per a aquells més despistats o que se'ls hagi oblidat, recordem on està ubicat per a que se puguen apropar també aquest estiu.
4: Ràpidament, estem al polígon industrial El Collet de Benicarló. Ens trobareu a les parcel·les 301-305, però seguint les indicacions de Beniort, estem tocant Beniort, supermercat i també la nostra benzinera. Avui divendres tenim obert fins les 7 de la tarda i demà dissabte també podeu aprofitar de 8 a 2 del migdia. Així que encara esteu a temps de passar, aprofitar les ofertes i per descomptat de participar en el sorteig.
3: I ara sí, Suni, anem a tocar un poquet el camp, perquè del supermercat justament anem a una qüestió d'actualitat que hem conegut i que ja hem comentat en els nostres informatius aquesta setmana, perquè n'hi ha hagut canvi al Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Carxofa Benicarló, nou secretari general, i que vos toca ben a prop a Beniort.
4: Doncs sí, ens toca, perquè aquest nou secretari del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Carxofa de Benicarló és el nostre vicepresident, el vicepresident de Beniort, José Antonio Simó Ramón, qui assumeix aquesta responsabilitat en substitució d'una altra persona que està molt vinculada a nosaltres, Guillermo Edo, que ha ocupat el càrrec, com sabeu, en aquest cas de la nostra cooperativa de director general. I Guillermo ha estat el secretari de la DEO, de la denominació d'origen, des de la seva creació. Per a nosaltres, una notícia molt especial i, per descomptat, li donem l'enhorabona a José Antonio.
3: Un José Antonio Simó vinculat al cooperativisme a Benicarló, però també molt vinculat al camp.
4: Sí, sí, procedeix d'una família llauradora molt vinculada al món cooperatiu, agrícola i associatiu de la ciutat, és empresari agrícola i citricultor en concret, i coneix de molt a prop la realitat del nostre camp i les nostres inquietuds i també les necessitats. Per això estem convençuts que afrontar aquesta nova etapa amb coneixement, responsabilitat i molta estima per un producte tan emblemàtic com és la carxofa de Benicarló, com ja ho va fer el seu pare Manuel Simó, us recordo, va ser el primer president del Consell Regulador de la Carxofa de Benicarló.
3: Ah, i un José Antonio Simó que podien dir que ha sigut la seva setmana d'entrada de també molt de treball, perquè no només és esta entrada al Consell Regulador, sinó que també ha estat a la constitució del Consell de la Festa de la Carxofa.
4: Doncs sí, ja us he dit que és el nostre vicepresident i també té representació, i en este cas ens ha representat en la reunió de constitució d'aquest Consell de la Festa de la Carxofa, que es va fer el passat dimarts al Saló Noble de l'Ajuntament de Benicarló. I per a nosaltres també pues, és tot un orgull que el consistori compte amb Benidorm per formar part d'este Consell, perquè la festa de la carxofa és molt més que una celebració gastronòmica. És una expressió de la identitat del nostre poble i del valor del nostre sector agrari.
3: Doncs ja ven, que inclús en temporada vais a poder dir de la carxofa, que també és protagonista a Benicarló, perquè ara és temporada d'estiu i això suposa temporada de síndria, temporada de meló d'Alger, que seguís ara en un moment perfecte.
4: Sí, sí, estem en plena producció de síndria ara mateixa. Abans de parlar amb vosaltres estava visitant els nostres companys d'hortalisses i veia com aquell magatzem, bueno, no pare l'activitat. Esta setmana que ve hi havia inclús una miqueta més de previsió d'entrada de quantitat de sandia, perquè la calor és el que està fent i és la nostra reina de l'estiu. Una fruita refrescant, saborosa, dolça i perfecta per a combatre la calor. A més, la podeu trobar al nostre supermercat, així que és una molt bona opció per omplir la nevera amb producte de temporada i de proximitat. Per això, per tancar avui, us convido a consumir-la d'una manera ben refrescant, ideal per a aquests dies de tanta calor. I ja ho saps, amb una recepta que tinc preparada.
3: A veure, conta'ns, que jo ja tinc el boli preparat.
4: Molt fàcil, i estic segura que a la teva xiqueta li encantarà per a combatre l'onada de calor. Un granissat de síndria. Només necessitem síndria ben fresqueta, un poc de suc de llimona i, si volem, unes fulles de menta per donar-li un toc encara més refrescant. Triturarem tota la síndria, li afegim el suc de llimona i ho deixem al congelador, remenant de tant en tant per a que agafi aquesta textura de granissat que tant ens abelleix a l'estiu. És una opció, com veuràs, molt lleugereta, saludable i molt gustosa, ideal tant per a mitja tarda com per a posar el punt final a qualsevol dinar d'estiu. I a més, com te deia, és una molt bona manera de disfrutar de la síndria, que continua sent la gran protagonista d'estos mesos de calor, la fruita de l'estiu.
3: I que ja siga en granissat, al natural, batuda, acompanyada en macedònia, com siga bé, que la podem disfrutar. De moment sí que ens apuntem a això de trastar-lo en granissat, i tant que sí. Suni López Fibla, moltíssimes gràcies.
4: Que aprofiteu el cap de setmana i us enviem des del nord, des de Benicarló, des de Benidorm, una abraçada ben gran per a tots i per a totes.
2: Moltíssimes gràcies. En un instant arriba Pilar García de la Granja amb el format Mediodía Cope.
0: Herrera en Cope.
1: Castellón y Vinaròs.
0: Estar informado.
5: En Visuales tenemos mucha moda y muchas rebajas, porque solo ahora en rebajas te llevas todas las novedades de este año con unos descuentazos que no se volverán a repetir.
6: Visuales, porque son tus ojos.
7: Me hace falta reformar el baño. Quiero algo actual, cambiar la bañera por un buen plato de ducha, algo con estilo y que sea práctico.
8: Lo que te hace falta es Fustecma.
9: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Ávila Bella, calle Moncloa Cofa 4, o entra en fustecma.com.
10: Benicarló viurà la màgia de la nit en vela el divendres 10 de juliol. De les 8 de la tarda a la 1 de la matinada, els carrers es convertiran en un gran escenari a cel obert. Circ, música, dansa, màgia i teatre ompliran cada racó de la ciutat en 6 hores inoblidables. Vine i deixa't sorprendre. Benicarló no és mira, és viu. Ajuntament de Benicarló.
11: Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en Cope más Castellón sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
12: Descubre la nueva tienda de muebles Albani totalmente renovada, con más de 6.000 metros de exposición. Aprovecha las rebajas con hasta un 30% de descuento. Encontrarás lo que estás buscando para tu hogar con un diseño y calidad que te sorprenderán. Aprovechate de las rebajas y transforma tu casa. Transporte y montaje gratuitos y proyectos a medida. Albani, tu tienda de muebles para Castellón y provincia. Y albanízate.
13: En Funeraria Magdalena llevamos más de 50 años acompañando a las familias de la provincia de Castellón que deciden confiar en nosotros en momentos tan delicados. Nuestra prioridad es adaptarnos a sus deseos y necesidades. Estamos a su disposición las 24 horas del día en el 964 25 30 50. Funeraria Magdalena. Delicadeza, respeto y confianza.
14: Producimos química en Castellón para que los productos que usas día a día tengan una vida más duradera y así prolongar la del planeta. Avanzamos inspirados por ti, concienciados de que cada acción cuenta y comprometidos en reducir emisiones para un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y las personas. V, nuestras acciones de hoy transforman el mañana.
15: Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en Cope Más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
1: Cope Más Castellón.
0: Estar informado.
1: Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
15: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
0: Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido, bienvenida a Mediodía COPE este viernes trágico 10 de julio.
8: Ya la ha dado.
1: Mira, este viernes estamos todos pendientes, ¿verdad?, del terrorífico incendio que asola Almería y que sigue muy activo. Se trata ya del peor incendio en la historia de Andalucía y el segundo mayor incendio con mayor número de muertes que se producen en nuestro país. En unos minutos vamos a estar en la zona para actualizarte toda la información. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido aquí en Herrera en COPE prudencia y ha dejado caer que este incendio ha sido provocado por un poste de la luz.
16: Vamos a ver cómo evoluciona. Ahora mismo hay 3.150 hectáreas calcinadas. Todo parece indicar que el origen es la caída de un poste de un tendido eléctrico, lo cual pues derivará también responsabilidades hacia el mantenimiento de aquellos que sean responsables del mismo. Pero bueno, ahora mismo lo que estamos es intentando controlar el incendio, que es lo más importante, evitar que haya algún tipo de pérdida de vidas humanas.
1: Dramático. Álvaro Ramos, el alcalde de Garrucha, ha pedido prudencia. De momento se trata del segundo incendio con más fallecidos en la historia de nuestro país y abrasadas más de 3.600 hectáreas. Como te digo, en un minuto estamos en Almería para la última hora. Pero hay una reflexión que hay que hacerse y que nos tenemos que hacer todos, ¿verdad? Este invierno y esta primavera pasada ha llovido muchísimo en España. Sabemos que no se limpian como se debieran los montes por culpa de muchas cuestiones, ¿verdad? Pero esta es la realidad. Por lo tanto, mucho cuidado con las barbacoas, mucho cuidado con esos cigarrillos que se tiran por la ventana del coche y mucho cuidado con dejar residuos cuando se va al campo. El campo es de todos. La responsabilidad es nuestra. Mucho cuidado porque viene un verano extraordinariamente caluroso.
0: Pilar García de la Granja.
15: Mediodía COPE.
1: Este viernes tenemos más noticias que te adelanto ya en titulares con Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
17: Buenas tardes, Pilar.
1: Incendio mortal.
17: Este último balance oficial eleva a 11 los muertos, 8 los heridos, a 23 personas sin localizar. De las 11 víctimas mortales, 10 son británicas.
1: Juanma Serrano.
17: Anticorrupción pide al juez Pedraz que impute al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y exdirector de Correos. El último informe de la UCO revela que el volcado de su teléfono móvil demuestra sus vínculos con el intento de desestabilizar los procesos judiciales en marcha contra el entorno del presidente.
1: Más sobre las cloacas.
17: El juez Pedraz ha interrogado este viernes como testigo a un policía nacional al que la fontanera socialista habría acudido para comprometer a la juez de los ERE, Mercedes Alaya.
1: Venezuela.
17: Ya son 41 los españoles fallecidos por el doble terremoto de hace 2 semanas. Otros 11 han sido localizados bajo los escombros y 138 permanecen desaparecidos. El gobierno chavista eleva el número total de víctimas mortales de momento a 3.900.
1: Gracias, Lorena. Y en el deporte llega ahora la información del Mundial con Movistar y con José Luis Corrochano. ¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
18: Pilar, buenas tardes.
1: La Francia espera al ganador de España-Bélgica, ¿verdad?
18: La selección francesa, sí, Pilar, espera ya rival en semifinales. Sale del partido de esta noche a las 9 en Los Ángeles entre España y Bélgica. Vamos con las noticias de España. Miguel Ángel Díaz.
19: España se juega a volver a jugar la semifinal de un Mundial por segunda vez en su historia. Luis de la Fuente no quiere ni oír hablar de Francia y está centrado en el partido de hoy ante Bélgica. Tiene a toda la plantilla a su disposición y en principio por tercer partido consecutivo va a volver a repetir el mismo equipo. España será local, vestirá de rojo, pitará el partido el colegiado inglés Michael Oliver y habrá más de 8.000 aficionados en Los Ángeles animando a la selección.
18: Francia va a ser el rival del ganador de este partido. Ayer ganó 2-0 a Marruecos y está pendiente del tobillo de Kylian Mbappé. Javi Gómez.
20: Con total merecimiento, espera a Francia en la primera semifinal del Mundial, partido más plácido de lo esperado para los de Didier Deschamps, que solventaron en apenas 6 minutos de la segunda parte por medio de Mbappé y de Ousmane Dembélé. En el 77 sería sustituido el jugador del Real Madrid, hielo en su tobillo, tras recibir un golpe del central marroquí, pero según reconocía tras el encuentro, tanto él como su entrenador está bien y ya espera rival en las semis del Mundial.
18: Fuera del Mundial, el Real Madrid acaba de subir una foto de José Mourinho ya trabajando en Valdebebas a pocos días de que empiece el trabajo. Contamos, Pilar, el partido en el tiempo de juego.
1: Vuelve Mou, pero yo quiero saber cuál es tu porra.
18: Yo digo que mi deseo es que pasemos. No hagamos porras, Pilar.
1: Mi deseo. Eso no se, ahí no podemos apostar nada, Corrochano.
18: El deseo de ganar. El deseo es de ganar. Luego ya el resultado. Nos vale el 1-0. El 1-0 y en el 91, ¿vale?
1: ¿Ves? Te mojaste. Bien, 1-0. Gracias, Corro.
18: Hasta luego.
8: Da igual dónde estés.
21: Da igual cómo lo vivas.
22: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
23: En la misma jugada.
24: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
25: Cuando todo eso llega.
24: Entonces sí. Entonces somos uno.
26: Somos uno.
27: Somos un
28: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
1: Esto es Mediodía COPE.
0: Mediodía.
15: COPE más Castellón.
0: Estar informado.
2: Ay, sí, es así, estem así, continúen. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, som Alberto Marco i Raúl Puchol, i clar que sí, com nos té que agradar un 10 de juliol si és divendres. És el nostre dia oficial del turisme. Tindrem Turiscope Castelló que ens aproparà a la capital històrica del Maestrada, Sant Mateu, perquè tenen un comboi este cap de setmana realment espectacular. També és el dia en el que parlem, o ens parlem, o coneixem, o ens fan conèixer temes que tenen que veure amb el cinema i també amb les sèries. En Xavi Manzaner i Nebot per part de mare. Però ja sabeu que en estiu ens convertim en ràdio viatgera. Les costums, les tradicions, la gent de les nostres comarques configuren l'actualitat en els mesos de juliol i agost. I amb Cubacàs ens hem apropat a Vilafamés, a la Basseta. Allí s'està molt bé, és un xilau cafè. Amb Magnanimus, Rural Rooms, amb Bodegas i Viñedos Mayo García, la del Magnanimus de Vilafamés, coneixent pues, com se passa allí l'estiu. Ara coneixerem a un pintor, a les arts plàstiques sempre han estat molt presents, que està afincat ja fa vora 10 anys a Vilafamés i que acaba d'inaugurar una exposició a Blanes, a Girona. Però també parlarem de l'eclipse, com es viurà, de quina manera es viurà l'eclipse del 12 d'agost a Vilafamés i també i sos joves valors, dir-ho, municipi que no arriba a 2.000 habitants i que té a un jove de 17 anys que no para de penjar-se medalles d'Europa, del món autonòmic, nacional, de cross, però també fa pista. En fi, ara coneixerem tot això mitjançant Gabriel Mayo García. Però abans, com sempre, acaba aquestes hores amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló. En les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real el que fem és actualitzar les notícies més properes. I per això sempre, guaitemacastellóninformación.com per saber a hores d'ara quina és la seva notícia del dia. Adiós a las fronteras entre bomberos. Castellón priorizará que actúe el parque más cercano. És un conveni que han signat el Consorci Provincial de Bombers i els bombers de la ciutat de Castelló. A hores d'ara, esta és la notícia del dia, castellóninformación.com. També volem conèixer l'última hora de l'horatge. Agència Estatal de Meteorologia. Juan Carlos Piña, ¿qué tal las cosas por ahí arriba?
29: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
29: Hoy en la provincia de Castellón tenemos el cielo poco nuboso, pero en las próximas horas en el interior se formarán nubes de evolución sin descartar chubascos aislados y tormentas

0: Cope más Castellón.
1: Estar informado.
2: Es la una de la vesprada, 30 minuts i 52 segons. Assistem a Alberto Marco i Raúl Puchol, encantats de que siga 10 de juliol perquè és divendres. És el nostre dia oficial del cinema i d'una de sèries. I és també programa especial dedicat a Vilafamés i les seves gens en el recorregut que fem per les nostres comarques i que anomenem Pueblos Cope, de la mà de Cubacas. Però quins són els principals continguts informatius que podrem escoltar a les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informatiu Mediodia Cope, Alberto Marco?
3: Doncs parlarem d'aquesta culminació de la investigació que va arrencar fa aproximadament un mes, justament després de l'eliminació del Club Deportivo Castellón, el peor d'ascens a primera divisió a Almeria. Allí, a l'acabar del partit, es va gravar i es va denunciar l'agressió d'uns aficionats per dir-los aquest nom, perquè portaven samarreta del Castelló, a aficionats de l'Almeria. Ja se va dir des del club que tolerància zero cap a aquestes persones, que una vegada es coneixerien, se prendrien les mesures necessàries. Doncs bé, la policia, un mes després, que ha culminat aquesta investigació, i concretament en la detenció de 6 persones, tots ells integrants del grup Ultra Frente Orellut, per la seva implicació en aquest fet, unes detencions que curiosament s'han fet a la província de Tarragona, a la província del nord. Ja, per exemple, el titular del juzgat ha pres mesures cautelars com una ordre d'allotjament de l'Skyfy Castalia d'aquestes persones abans, durant i després dels partits. També el club ja ha anunciat que s'ha procedit a donar de baixa com a socis als detinguts. Justament més d'esport parlarem, perquè ja sabem tots aquests plans que va presentant la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, en aquests últims mesos. Doncs avui ha presentat un nou plan, més esport, amb inversions de 12 milions d'euros per infraestructures esportives i per als 135 municipis de la província. També parlarem en clau educativa, perquè la UGI ja ha fet primer balanç de la fase de preinscripció a les seves titulacions. S'han complert i s'han cobert el 97,78% de les places, suposa 2.821. I la nota més elevada, com era d'esperar, en medicina, en un 13,021. I pendents estem també dels incendis. I en aquest cas, un que s'ha activat a terme municipal de Segorbe fa pocs minuts, ja estan treballant ahí mitjans terrestres i aeris de cara a evitar que es vagi propagant aquest incendi forestal.
2: Pues estaré molt pendents de tot això i de molt més. Gràcies, Alberto. 2 de la vesprada i 20 minuts serà el temps de l'actualització i està segur de l'avanç que ens has oferit.
1: Mediodia.
0: Cope más Castellón.
1: Estar informado.
2: En un instant seguim contant coses de Pueblos Cope, però abans ja sabeu que són uns dies molt especials per a nosaltres, que ens apropa Sol Boix.
1: 16 premios Cope Castellón.
4: Y continuamos recordando cómo fue la gala de los 16 premios Cope Castellón, esta vez en la categoría Trayectoria, patrocinado por Nealis y entregado por José María Martín de Blas, director financiero de Ábside Media. Y esta vez el galardón va para una institución que lleva vigente 125 años. Y no nos engañemos, en 125 años pasan muchas cosas. Los mercados cambian, el consumo cambia, incluso nosotros los consumidores cambiamos. Es por eso que resulta tan impactante que una institución haya conseguido adaptarse y haya seguido sosteniendo, orientando y ayudando a reconstruir a través de tiempos tan convulsos como pueden ser las guerras mundiales, que por supuesto paralizaron totalmente el comercio, la dureza de la Guerra Civil Española, las múltiples crisis que han afectado los siglos XX y XXI, la gran cantidad de adaptaciones tecnológicas imprescindibles a día de hoy. Clave no solo para el comercio de Castellón, sino para su modernización en el tejido empresarial, en la formación de profesionales y en su digitalización y sobre todo en la internacionalización, algo que hoy en día asumimos que está ahí pero que ha resultado difícil de establecer. Sin embargo, no por conseguir la internacionalización quiere decir que se olvidaran de Castellón, ni mucho menos. De hecho, defendieron ampliamente que se mejoraran las infraestructuras de nuestra provincia para que esta creciera. Reivindicó el desarrollo del puerto, la mejora de las conexiones ferroviarias, la modernización de carreteras y todas aquellas obras que han permitido que las empresas castellonenses compitan en igualdad de condiciones. Por eso, su labor no solo ha sido económica, ha sido estratégica, visionaria y profundamente comprometida. Por su compromiso inquebrantable y por más de un siglo construyendo oportunidades, el premio Cope Castellón a la trayectoria fue para la Cámara de Comercio de Castellón. Recogieron el premio María Dolores Guillamón, presidenta, quien toma la palabra, Leopoldo Monfort Reverter, vicepresidente primero, y Cecilia Masó, responsable del área de comercio.
0: Muchísimas gracias a todos. Y es un privilegio para nosotros, los que estamos actualmente y los que han pertenecido a ella, el recibir este premio en nuestro 125 aniversario apoyando a pymes y autónomos. Muchísimas gracias.
5: Me van a permitir que agradezca, como muy bien ha dicho ella, a todos los comités ejecutivos, a todos los plenos, a todo el personal que ha pasado durante 125 años por la institución Cameral, porque gracias a ellos hoy podemos celebrarlo. Así que este premio va para todos ellos. Y gracias.
6: 16 premios COPE Castellón.
1: Mediodía.
6: COPE más Castellón.
1: Estar informado.
2: Estem de divendres, d'un divendres especial. En un instant tindrem una de cinema i una de sèries amb Xavi Manzanet i Nebot per part de mare, però de la mà de Magnanimous Rural Rooms i Magnanimous Bodegas i Viñedos Mayo García estem en un especial Pueblos Cope. També de la mà de Cuba Cas a Vilafamés, a La Basseta, que hem quedat que és un oasis climàtic. Gabriel Mayo, que sempre vol posar en valor les coses del seu poble. I també personetes, com ell diria, quan són joves són personetes que destaquen, que despunten, que també a Vilafamés hi ha, per ser un municipi de menys de 2.000 habitants, moltes vegades sorprèn.
7: Sí, sorprèn perquè sóc gent jove que s'està esforçant molt i d'ahir un poquet doncs, veus lo que l'esforç i el resultat. Bueno, no cal que vegi les medalles que porta, però se les ha tingut que currar, no és que li han caigut al cel.
2: Jo és que no ho entenc molt perquè estan escrites en anglès i no sé realment lo que posa ahir, no sé si me pots ajudar tu. He posat a la IA el nom d'ell, el nom d'Oriol Saborit Cervera, y diu Oriol Saborit Cervera es un joven y prometedor atleta español de 17 años, natural de Vilafamés, especializado en las disciplinas de trail running, carreras por montaña y atletismo de fondo. Diu, pues eso ya es una cosa seria, ¿no? Pero diu, logros destacados. Éxito internacional en 2026. Logró en la séptima posición a nivel mundial de la Copa Internacional de Trail y Carreras de Montaña de la VMRA, que ells sabran lo que es, en categoría sub-18. Disputada en Italia, en esta misma competición consiguió la medalla de bronce, tercero del mundo por selecciones con el equipo de la Real Federación Española de Atletismo y subcampeón de España 2026, juvenil sub-18. No sé si le falta alguna vez, porque vingut en 4 medalles penjades. Oriol, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Bon dia.
2: Com estàs?
8: Molt bé, estic quasi davant.
2: Però de vacances en este moment o...?
8: De vacances.
2: Ha sigut un any i una temporada molt dura i molt exitosa.
8: Sí, ha sigut una temporada molt dura, molt exitosa, però he disfrutat molt.
2: Des d'un municipi de menys de 2.000 habitants se pot arribar a tot el que estàs aconseguint?
8: Se pot arribar.
2: Se pot arribar amb molt d'esforç, familiar, sí. Personal...
8: En esforç, sacrifici, en acompanyament de la família i dels amics, al final s'arriba a l'objectiu. Mm-hmm.
2: Comentava abans, allà quan començàvem este tram horari de mediodia Cope Más Castellón, que lo teu és molt similar a un atleta, Laia Cañes, que va ser campiona del món en la selecció, en la CSB, com van ser, segur que ho recordaràs, perquè sí. Va ser un gran esdeveniment, encara que ja fa uns anys, i ella es va iniciar dintre del món de les carreres de muntanya a la Vilavella, dintre del circuit que n'hi havia de la província de Castelló, perquè era el seu poble, i se preparava allí. Sí. Tu podries ser també un fill del Minisims, que és una prova que se fa per a xiquets i per a xiquetes que organitza el Club Muntanya Vilafamés, així?
8: Sí, se podria dir. Jo vaig començar quan era molt menut, fent carreres de xiquets, així al poble, la Minisims, com has dit, que s'ha celebrat en la setmana passada, i en carreres de xiquets de Vista Vella, de Boriol, les carreres que es fan per així, i al final vaig iniciar aixina. Mm.
2: En la Lliga Nord vas despuntar l'any passat, va ser?
8: Sí, l'any passat, i fa 2 anys seguits he aconseguit ser campió de la Lliga Nord, però este any moltes competicions i no arribava a tot, i vaig decidir sacrificar la Lliga Nord.
2: Perquè per les teues qualitats estàs a Penyeta Roja.
8: Sí, estic a Penyeta Roja, en un centre d'esportistes, on estic en la residència de dilluns a divendres, i estic i així no puc continuar entrenant en Gaeta Huguet, perquè si no no podia baixar tots els dies de Vilafamés, aleshores vaig tindre que quedar-me a Penyeta.
2: Ahir dorms i vius allí?
8: Sí, dorc allí, visc allí i estudio allí. Vaig a l'IES Pinyalosa a estudiar i tots els matins vaig en l'autobús.
2: I quan s'entrena? Quan ho estudia?
8: Pues s'entrena per la vesprada. Jo entrene des de les 6:30 a les 8, tots els dies, i el fin de setmana pues, quan puc, pels matins, perquè no fa tanta calor ara a l'estiu, intento així pel matí i això.
2: De fondo o de muntanya?
8: De les dos. Jo disfruto de les dues proves, sobretot, bueno, muntanya és el que més m'agrada, però pista també la disfruto molt i també estic traient bons resultats. Entonces que continuaré fent les dues proves.
2: I tu te diries, Gabriel, en pista, després fondo, després pujat a la muntanya, desnivell, gent positiu, això seria... Tu anaves al col·legi menor, ell va a Penyeta Roja, sí, t'has donat el canvi generacional.
7: Això volia anomenar, i vaig estar també en un internat, en gent de poble, tinc molt bons records, la veritat, que tu eres de pobles d'interior, però el tema també de transport, mos tenia que quedar allà a dormir perquè no hi havia institut al poble, i la veritat que és una etapa molt bonica. Però, bueno, escoltant-lo l'esforç que està fent, perquè nosaltres l'únic que fèiem era anar de matí a l'institut i després teníem les proves per estudiar, però no... Sí, jugàvem amb un ratet de futbol, però que tenia molt de temps. Però és que el problema que estigui en ell, de temps, poquet.
2: Jo no és per res, però en la teva època en el col·legi menor fumaríeu i tot. Jo suposo que allà en Penyeta Roja bebeu sucs de taronja natural, sí.
8: Sí, suc de taronja natural i colacao el dia més loco.
2: Imagina't tu si ha canviat les coses.
7: Home, nosaltres fumar no, però una cerveseta que hi ha.
2: Ah, res, tu. La gent és més sana, ara, és més sana. Oriol, t'havien demanat que dugueres una representació i has dut 4 medalles. Explica'mos quina és cadascuna i què significa per a tu, perquè totes aquestes són d'ara, no?
8: Sí, he dut les medalles que he aconseguit en este any. He dut la de campions d'Espanya per cross, per seleccions, que va ser la selecció valenciana, que la vaig aconseguir en el mes de gener, i vaig també quedar el número 10 individual de cross d'Espanya. Després he dut també bronze per seleccions de trail d'Espanya també, en la selecció valenciana. I he dut subcampió d'Espanya de juvenil, que vaig aconseguir fa 2 setmanes, i per últim la bronze del món de muntanya en la selecció espanyola.
2: Evidentment Isa és la més gran, Isa és la més important, però no obstant això, destaques per exemple lo del campionat autonòmic. Per a tu també és important lo de l'autonòmic quan has arribat a un mundial i has aconseguit un pòdium espectacular.
8: A veure, sí, és important. És una cita que no me perc mai, un autonòmic, però li donem més pes a com se pot entendre, li donem més pes al Mundial i als campionats d'Espanya.
2: Veges tu? Vosaltres, ningú guanya un... està subcampió del món i diu, bueno, pues ja lo de més no té importància, però ell li dona valor a les 4 medalles importants que ha aconseguit enguany. Realment espectacular.
7: Molt bé.
2: Com és i s'envien a nivell de selecció, a nivell mundial, que n'hi ha per ahir, perquè sou gent de diversa que vos trobeu només en les concentracions.
8: Sí, sí. És un... Hi ha un ambient molt bo. Al final són gent que coneixes només per les carreres que les coneixes a les carreres que vas, i després parles ahí per Instagram, per WhatsApp, parles en ells, però no és el mateix, i és un ambient molt bo. La veritat és que per parlar en ells 4 o 5 vegades a l'any és un ambient molt bo.
2: Jo suposo que per a un gallec, per a un asturià, per a un basc, Segovia, la part central d'Espanya, per a un granadí, imagina tu les muntanyes que tenen allí, van estos van més preparats, o tu així en les muntanyes que tens al teu voltant és suficient per poder estar a aquest nivell que exigís la federació?
8: Jo penso que les muntanyes que tenim aquí a Vilafamés són suficients per les distàncies que faig jo ara mateixa. Igual quan competisc en distàncies més llargues i en més desnivell, igual se me queda un poc curt, però bueno, jo penso que de moment vaig perfecte, i en el circuit que, bueno, per les sendes que vaig per ací, perfecte.
2: Quan comença la pròxima temporada?
8: La pròxima temporada comença en novembre, que es comencem la temporada de cross.
2: Primer cross, i després vindrà pista.
8: Cross, pista coberta, muntanya, i després aire lliure, pista d'aire lliure.
2: O sigui, té que estar pensant en 4 competicions més els estudis, perquè lo important serà els estudis, del contrari...
8: Mal,
2: fatal. Oriol Saboridi Cervera, gràcies per compartir amb els oients de COPE el que significa tot el que has aconseguit enguany, i que des d'un municipi de més de 2.000 habitants també se pot arribar a moltíssim sacrifici a les coses tan importants que s'ha aconseguit esportivament en esta temporada.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Tindrem que brindar en un magnànimus per ell, no?
7: Sí, sí, això... Té que ser un magnanimus, però del millor que tenim.
2: Bueno, un colacao que ha dit que això és lo más, en Penyeta Roja. Farem una averiguació. Però això, Alberto Marco, Xavi Manzaneda, això és de pel·lícula. O de sèrie.
3: El que pagarien per anar ahí a la muntanya estarà així després que és com Michael Landon. Una de cinema, una de sèries Cope, una com sempre és divendres amb Xavi Manzanet. Xavi, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia, què tal? Pues sí, quin plaer anar a la platja i també a la muntanya i fugir en tot el que siga possible d'aquestes temperatures i també de gaudir tranquil·lament, si esteu a casa, en el ventilador o l'aire condicionat de les sèries i de les propostes que arriben també als nostres cines. Com sempre ja sabeu, repassem l'actualitat cinematogràfica, però també la que arriba a la xicoteta pantalla en esta secció de Sèries Cope. Una de les novetats més curioses, de les estrenes més importants, és La Casa de la Pradera, una sèrie completament renovada, lo que se diu un remake.
10: Diga, señor Ingels, ¿qué le trajo a esta tierra?
11: Una nueva vida para mi familia.
12: Nuestro nuevo hogar para siempre.
9: Bueno, esa il·lusió, no?, per començar de nou. A Charles i Carolyn Ingalls li seran darrere una vida per començar de nou en la pradera, un lloc on la idea és ser lliures, però que anirà acompanyada de moments que no esperen, no?, en un entorn rodejat d'incertidumbre, una lluita diària i constant, una família que tindrà que adaptar-se a la vida en la frontera mentre intenten crear un nou hogar des de zero. Amb moltes dificultats, sacrificis i moments únics, la parella pues, tractarà d'anar enfortint el seu vincle per a crear una nova casa en un lloc molt diferent al que coneixien. Esta sèrie revisitada, La Casa de la Pradera, està al front Rebecca Sunshine, però li acompanyen Luke Bracey, Crosby, Fitzgerald, entre altres. Pues ahí teniu la primera de les propostes, però ne tenim més, que arriben també a la xicoteta pantalla. En este cas, No Tengo Miedo.
13: ¿Saben para dónde fue la bola, cabrones?
14: Fue a casa de la bruja.
9: Esta es una serie de Mèxic creada per Ernesto Contreras i que es conta la història de Miguel, un xiquet de 10 anys que viu en un poble aïllat. Ell veurà com la seva vida canvia de sobte quan descobrissen en una fossa, en un forat, a Felipe, un xiquet que diu que és un fantasma. Entre els dos sorgirà una amistat secreta que acabarà descobrint-se algo molt inquietant, que no vos vaig a desvelar. Miguel entendrà que Felipe no està mort, sinó que està segrestat i que els responsables són persones del seu entorn. Mentre avança la investigació i es trenca la confiança en la comunitat, Miguel es trobarà una realitat fosca de tot allò que no imaginava. Luis Albert i Fátima Molina protagonitzen esta sèrie, com bé diem, creada per Ernesto Contreras, una proposta que arriba directament des de Mèxic. I sense canviar de continent, ara ens anem a parlar de Salcedo Cuero i Búgalo.
15: Súbale, que este está bueno.
16: Este territorio es nuestro.
17: Usted me estaba buscando un portero que le ayudara a filtrar clientela.
9: Martín Salcedo és un jove difícil d'impressionar fins que arriba Laura Pinilla i tot el seu món de quiebra canto, que se diu així. Ho porten a una nit sense límits. Salsa, bueno, vida nocturna, li farà descobrir un entorn en el que la tentació i el perill van de la mà i tot allò que comença com una curiositat molt aviat passarà a ser una caiguda cap al lloc desconegut, plena de secrets, traïcions, bueno, ja sabeu, sempre hi s'ha vessant novel·lesca, telenovel·lesca, d'aquestes sèries que l'obligaran a decidir fins on està disposat a arribar. En aquest ambient nocturn, cada decisió tindrà conseqüències. Sergio Palau i Paola González protagonitzen aquesta sèrie creada per Laura Tatiana Borges, de Colòmbia. I ara ja deixem les sèries i tornem cap ací per a parlar de les dues propostes que arriben al cine, no? La primera d'elles, una producció que porta segell de Santiago Segura i que es diu Haciendo Amigos.
18: Esto es un atraco, arriba las manos.
19: ¿Has aparcado aquí, en esta plaza, con una silla de ruedas gigante pintada?
20: Estaba rozando el dibujo.
9: Resines en modo Resines, podrían decir, ¿no? El incombustible Antonio Resines encapsula el repartiment d'esta película, que le acompaña Kim Gutiérrez y que van a formar una parella de delincuents una miqueta sui generis, ¿no? Bastant torpes, que després de cometre un robatori en una joieria i escapar a tota velocitat de la policia, es toparan per casualitat amb Eva, a qui interpreta Megan Montaner. Ella treballa com a responsable d'un taller de teatre integrat per persones amb discapacitat i que, degut A un malentès creu que Félix és una espècie d'àngel, un participant recent incorporat al grup que encara ningú coneixerà. Aprofitant aquesta equivocació, els dos fugitius veuran l'oportunitat perfecta per a desaparèixer, no deixar-se veure durant una temporada i es faran passar per integrants de precisament d'aquest taller. No obstant, el que comença com una fugida improvisada es transformarà inesperadament en una convivència de diversos dies, en una retirada artística junt a un grup molt peculiar i entranyable on res serà com havien previst, dirigís David Marqués, qui ja va dirigir la pel·lícula Campeonex, esta continuació de Campeones o Descarrilados. Bueno, ja Antonio Resines, com bé diem, li acompanya Quim Gutiérrez en el repartiment d'esta comèdia espanyola. I ara ens anem a lo que podríem dir el live action, és a dir, la versió de carn i os d'una pel·lícula d'animació, algo que també està fent molt Disney, tampoc sé si per falta d'idees o perquè, bueno, volen revisitar aquests clàssics, és Bayana, que ara ve convertida en pel·lícula d'acció real.
14: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
16: Bueno, creo que me he saltado.
14: No hay tiempo, me tengo que ir.
9: Crec que si heu vist Bayana i us ha agradat, quedeu-vos ahí i no us mogueu, perquè així aneu a veure un copia-pega de la pel·lícula original de Disney, feta també per Disney, Llueve sobre mojado, que podríem dir. Ja sabeu, la filla adolescent d'un jefe d'una tribu maori a qui li molesta que el seu poble li prohibisca eixir en barca per més allà de l'arrecife cap al vast oceano, però quan els seus congèneres es veuen baix una amenaça de quedar-se sense menjar, ella decidirà en secret abandonar l'illa i embarcar-se en una aventura. Vamos, lo mismo, val? Aleshores, pues, si heu vist Bayana, a no ser que sigueu mega fans, igual és una pel·lícula innecessària, no? El paranim, com sempre, que tractem de dir que hi ha, doncs no n'hi ha res. I per acabar, tenim Taquilla, que alguna de les estrenes de les que hem parlat ja estan en cartellera i, oh, sorpresa, Bayana està en primera posició. Bueno, suposo que hi haurà molta gent que no l'ha vista o molta gent que l'ha vista i han superencantat i entonces torna a veure-la. Minions i Monsters, Toy Story 5, Obsesión, El dia de la revelació, Backrooms, Supergirl, Viaje al País de los Blancos, Michael, este musical biòpic de la figura del cantant que es passa literalment parlant només de les parts pues, més artístiques, i La muerte de Robin Hood tancarien el rànquing de pel·lícules més vistes. Està, sí, esta secció